0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. D'aquests, 14 efectius dels bombers de la Generalitat, especialitzats en estructures col·lapsades, ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui durant tres mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. Carlos Folchi, president de Fenadismer i secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, n'ha parlat fa tan sols uns minuts a la xarxa.
2: Sí que és cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
1: El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes del futur del sector a les tres xemeneies. I vaga a Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I pel que fa al temps, comença a normalitzar-se les temperatures aquest dilluns amb una calor encara present però una mica més moderada. El sol s'imposarà a la majoria de comarques amb màximes d'entre 30 i 36 graus. A partir del migdia apareixeran ruixats dispersos al Pirineu, Girona i també al nord de Barcelona. I fins aquí les notícies si és en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop del doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les 3 xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer García, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats en diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Cat.

si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són tres mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa

0: Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Nenes, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%. Tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics, l'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut

0: Ella, acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Avui des d'Antena Caro girem la mirada al camp municipal de Roquetes per fer un balanç profund de la temporada futbolística que tot just ha acabat, però també per a parlar del futur, ja que el Club Deportiu Roquetenc obre una nova etapa institucional i avui tenim el luxe de tenir un estudi ple de veus autoritzades. Ens acompanya el cap de comunicació del Club Deportiu Roquetenc, Miquel Àngel Campos. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: També ens acompanya Enric Martí, que forma part de la junta directiva del club i futur president del Club Deportiu Roquetenc. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
4: I també ens havia d'acompanyar l'actual president del Club Deportiu Roquetenc, Ramon Gas, però per motius de salut avui, malauradament, no podrà estar amb nosaltres. De tota manera, com diem, és moment de fer un balanç de la temporada. I amb els nostres convidats, si li haguessin de posar un titular o definir amb una paraula aquest últim curs esportiu, quin seria? Miguel?
5: Doncs jo trobo que un notable alt, en general, tant pel que fa al primer equip com pel futbol base, temporada molt exitosa, és que un notable alt, pràcticament prop de l'excel·lent, jo crec que molt contents.
4: Enric també coincideix?
6: Coincideixo, Miquel. La temporada crec que ha sigut molt bona, sempre es pot millorar, però sí, a nivell tant del futbol amateur com del futbol base, crec que hem estat molt bé.
4: Miquel, des del departament de premsa heu viscut un any, podem dir, d'emocions fortes. Com es gestiona la comunicació del dia a dia d'un club on l'afició és tan passional?
5: Doncs bé, bàsicament l'afició el que prioritza per damunt de tot allò que vol saber són resultats, encara que nosaltres potser, sobretot el futbol base, no hi ha més importància, potser la part formativa que no els resultats, que és una cosa secundària, però la gent, el que interessa, com ha quedat aquest equip, han guanyat, han perdut, és el que la gent, vulguis o no, li interessa més, allò vol saber números, però... I bé, clar, doncs nosaltres intentem, doncs, que la gent sàpiga, doncs, els números que demana, que sàpiga els resultats, classificacions, encara que a dir, nosaltres internament pot ser, sobretot el futbol base, de més importància a lo que és la part formativa i que els xiquets xiquetes aprenguen, que no els resultats, doncs, ja, això ja arribarà. Sí que quan parlem ja de futbol amateur, sí que aquí potser també s'hauria de mirar més resultats i classificacions i també una mica més de síntesi d'una mica més quan ha sigut el partit, si el resultat ha sigut just, si han hagut jugades polèmiques, quan ha sigut una mica els gols, sí que intentem matisar una mica més de com ha sigut, però... I també que la gent també vol saber, doncs, alguna novetat, este jugador que ha fitxat, d'on venia, o coses així puntuals, però bàsicament la gent el que més te pregunta, com anem, la setmana que on juguem? I ara el calendari com ho tenim? Quan, i estant també el que la gent preguntava molt estrany, quan tornem a jugar Roquetes? Com estan les obres? Això la gent preguntava moltíssim. I clar, intentar és allò, va, que ja, està, ja falta menys, va, que ja, falta, ja està aquí això. I sí, més o menys s'ha gestionat així.
4: Des de la directiva, com diem, teniu una afició que és molt passional. Suposo que als partits, al camp, això es viu, no? Se nota, no?, aquesta passió de l'afició.
6: Pues sí, la veritat és que, a veure, sempre als camps, per allà on anem, hi ha un grup d'aficionats que van seguint al primer equip, sobretot, de les nostres terres. són sempre sols veure més o menys els mateixos, però és d'agrair que vagin venint. Hi ha hagut algun cap menut que

0: l'afició del Roqueteng ha sigut més gran que la pròpia, que l'afició de local. Llavors, bueno, nosaltres treballem per a que aquesta afició vagi creixent, sobretot a casa, que poguéssim omplir el camp i tenir una forta presència de socis i simpatitzants del club.
1: Sens dubte, aquesta temporada ha estat emocionant per al Club Deportiu Roqueteng per diferents factors, però podem dir que han hagut moments claus o punts d'inflexió viscuts al camp durant al llarg d'aquesta temporada?
2: A veure, pel que fa al primer equip, que potser és la part més visible del club, jo crec que sempre s'ha mantingut a la part alta de la Lliga. Inclús ha hagut un moment que compartia liderat en altres equips i fins i tot ha tingut opcions de, en algun moment puntual, de posar-se líder en solitari. Jo crec que un punt d'inflexió en què possiblement aquí l'equip li va faltar donar aquest pas de definitiu, coincidim amb el canvi de volta, curiós, al mes de gener, quan s'acaba la primera volta i comença la segona, que són dos partits seguits que es jugaven fora de casa, al camp del Pinell i al camp de l'Ampolla. Són dos partits que s'aplacen tots dos per circumstàncies meteorològiques, un per ser per la forta pluja, l'altre va ser pel vent, i aquests partits se recuperen al mes de febrer entre setmana, i en dos partits claus en què, en cas de guanyar-los, ens podem ficar líders. Jo crec que aquests dos partits es van perdre per circumstàncies una mica complexes, per al camp del Pinell és un partit que es juga entre setmana, un dijous la nit, amb fred, amb un terreny de joc en pèssimes condicions, l'equip tot i això s'avança el marcador, té el partit controlat, hi ha unes decisions arbitrals una mica polèmiques que marquen el partit i finalment aquell partit que semblava que era un partit guanyable s'acaba perdent el temps de descompte. I curiosament el partit que també s'aplaça al camp de l'Ampolla passa una cosa pareguda, també és un partit que ens avancem al marcador, està controlat, a la segona part amb un 1-1 sembla que estem més a prop de l'1-2 que del 2-1, perdonem i el temps descompte ens acaben guanyant. Jo crec que aquestes dues derrotes, inclús després parlar-ho amb l'entrenador i jugadors, tots reconeixien que allí possiblement va ser el punt d'inflexió de no poder arribar a una quota més alta, encara que tot el que va estar magnífica, però pot ser aquell punt d'inflexió allí, dos partits puntuals marquen una mica el tram final de temporada. Sí que és cert que després l'equip es torna a reenganxar a la part alta. Hi ha un altre partit també clau a finals de març contra el Flix a casa, que es va jugar encara a Can Bredó, un partit molt estrany en què l'equip, tot i dominar el part del joc, veu com el Flix xuta quatre vegades i fa quatre gols, acaba amb un 0-4 tan contundent com enganyós, i allí possiblement mos acabem de despenjar ja això sempre va estar a la part alta, fent bon futbol, sota la gent aprecia que s'ha fet molt bon futbol, possiblement ens diuen fer el millor futbol de la categoria, allò que és un orgull que te ho diguen, i bé, la temporada en general molt bona. Aquests moments puntuals possiblement ha faltat aquest punt per a intentar lluitar. Ha sigut bonic arribar a l'última jornada que han opcions reals de fer alguna cosa gran, però bueno, això no empanya una temporada magnífica. Això sí, amb el handicap afegit que s'han jugat 13 partits com a local, s'han jugat a Can Bredó, això feia que l'afició, tot i que no ens fem queixar de la gent que venia a Can Bredó a veure els partits, però claro, sempre no és el mateix que jugar a Roquetes, però prou bé.
1: A banda del primer equip, Enric, que suposo coincidissis amb aquest punt d'inflexió, hi ha hagut algun altre moment destacat al llarg de la temporada?
0: Bueno, al llarg de la temporada han anat passant, bueno, quan estàs en la junta sempre vas veient el que passa el dia a dia, hi ha coses que van sortint, problemes que has de solucionar, però bueno, de fet, la temporada dins del futbol base ha estat una mica plana. Aquesta temporada hem aconseguit que tot anés rodadet, les decisions que ha tingut que fer la Junta han sigut, no hi ha hagut res molt extraordinari, no hi ha hagut cap problema remarcable, i bueno, hem disfrutat sobretot del el que deia Miquel, del primer equip, tant en joc com en resultats. Al final ens vam despenjar una miqueta de dalt, però bueno, continuarem treballant.
1: El Municipal de Roquetes ha viscut grans tardes de futbol aquesta temporada. Quins jugadors o quines dinàmiques creieu que han aconseguit connectar més amb la grada?
0: Bueno, tenim jugadors, el bo és que en quant al primer equip la majoria de jugadors són de casa. Llavors això ja fa que hi hagi una passió pel club, per part d'ells i per part de l'afició important. Molta gent que ve i veu jugar nois ara hi ha granets, però que els havia jugat des de xocotets, i llavors els jugadors de cara al club el mateix, nosaltres sempre agraïm molt l'esforç que fan a l'hora de jugar, evidentment, però l'esforç que fan per continuar el club. Avui en dia el futbol amateur els diners se manegen d'una manera que nosaltres preferia que no fos així, ¿vale? S'estan en uns nivells econòmics que a nosaltres se mos escapen, i els jugadors nostres fan esforç per continuar aquí, des de l'ego.
1: Miquel, què és el que creus que ha connectat més amb l'afició?
2: Jo crec que la gent el que disfruta és que quan veu un partit del Roquetenc veu bon futbol, veu partits oberts. No, és un Roquetenc, també la filosofia de joc històricament i també l'entrenador actual no s'especula amb el marcador, sempre es va buscar la porteria rival. Això també, per exemple, un exemple que tenim, un dels partits més espectaculars de la temporada va ser aquell partit contra el Móra la Nova, que va acabar amb empat a 6, en què tots dos equips anaven obertament a l'atac. La veritat és que no, així com veus equips que sí, aconsegueixen resultats, però a base d'un futbol més raca, no, de dir-ho d'alguna manera, més a defensar, intentar prioritzar que no es marqui un gol per damunt de marcar-lo, el que tenen, en canvi, no. Un futbol defensiu, sempre buscar la porteria rival, no li importa millor encaixar un o dos gols si sé el que li pot aconseguir un més que el rival. La veritat és que això també és agraït de bo, i la gent quan va voler partir el Roquetenc s'ho passa bé.
1: El Roquetenc sempre s'ha caracteritzat per cuidar la base. Quin balanç en feu del futbol base aquest any? Com es planteja? Hi ha relleu generacional de cara al primer equip?
0: Bueno, el futbol base va creixent des de les últims. Jo des que estic a la Junta he anat veient com el futbol base anà creixent. Tenim equips a totes les línies, dos equips. Ja per l'any que ve hi ha previsió de que les categories dels més petits tinguin inclús tres equips. I el relleu generacional, de moment enguany ja tenim un jugador, Romeu, que ha acabat de juvenil i passarà directament al primer equip. L'any passat ja va anar algun partit en ells, tot i lesionar-se i no poder tenir una seguida més llarga. I el relleu generacional, en quant als juvenils, funciona, va bé. Tenim dos juvenils i l'any que ve, per exemple, si no recordo malament, acaben 10 o 12, que d'estos hem de mirar quins podran continuar el primer equip, i si no el filial, ja que enguany hem decidit fer un filial, doncs si no poden arribar al primer equip, doncs però poder donar-los una sortida al filial, que és per a que han fet el filial, per a que aquests xiquets puguin continuar al club, no hagin de marxar, i donar-los una seguida deportiva.
1: Podem dir que el Roquetenc desperta afició, no, Miquel?
2: I tant que sí, tant que sí, desperta afició i admiració. També un club també admirat per la resta de les Terres de l'Ebre, també un respectat, un club històric, i de des que sí, molta admiració. I ara tant de bo, amb temporada que ve, instal·lacions noves, estadi nou, doncs la gent respongui encara més i vingui a veure els partits.
1: I ja sabeu que des d'Antena Caro, totes les setmanes, Miquel Àngel doncs ve aquí a fer-nos la crònica del camp de setmana, i sempre amb dades, com per exemple, veig que portes aquí també moltes dades, no?
2: Sí, aquí tenim aquí doncs tots els equips que han competit aquesta temporada, com han quedat classificats en quant a puntuació, gols a favor, gols en contra, màxims golejadors, sempre intentant seguir el dia a dia des dels més petits, des dels prebenjamins fins a l'amateur masculí. Tots tenen el seu protagonisme.
1: I aquestes dades quines serien, Miquel?
2: Pues bueno, bàsicament, si mirem el futbol base, possiblement el millor resultat d'aquesta temporada el trobaríem a l'infantil masculí, en què va jugar la seva lliga de segona divisió, i bé, ha sigut el millor equip que destacaria més perquè ha quedat campió del seu grup, de la seva lliga, de manera brillant. Ha aconseguit dels 30 partits que es juguen en la lliga, n'hi va guanyar 28, uns números espectaculars, 160 gols a favor, déu-n'hi-do, 34 en contra, o sigui, un promig molt alt. I no podem oblidar també, quan parlem de resultats de l'equip femení, que no n'hem parlat, però el de femení amateur que ho ha guanyat tot. Totes les competicions que han jugat tres competicions, es ha guanyat les tres amb solvència: la Lliga de Terres de l'Ebre, la Copa Terres de l'Ebre i la Copa Tarragona. Una Copa Tarragona en què sempre va quedar la llàstima de que al final dos equips van retirar-se, però jo crec que tal com va anar la competició, la que s'han guanyat igualment, es va guanyar molta solvència. Per tant, aquí destacaríem que l'equip femení doncs ho ha guanyat tot.
1: Suposo que des de la directiva contents, no?, de que el futbol femení estigui en aquest nivell al Club Deportiu Roquetenc.
0: I tant, nosaltres des de la directiva, des de la Junta, apostem molt pel futbol femení. Som uns defensors i invertim tot el que se pot des de la humilitat. De fet, enguany hem sigut la seu de la Women's Champions Cup, ha sigut un èxit total en quant a participació, en quant a als equips que han vingut, gràcies a l'organització també, i quan ens ho van plantejar no ens ho van pensar, o sigui, directament sí, perquè ja et dic, el futbol femení per a nosaltres és molt important. La llàstima és que no hi han jugat tantes jugadores com jugadors avui en dia al futbol per a tindre tants equips de masculí com de femení, però treballem per a que algun dia això pugui ser possible.
1: Suposo, Miquel, que en aquesta competició que acaba de comentar Enric, la Women's Champions Cup, l'afició també ha disfrutat, no?, de poder veure aquests partits aquí a Roquetes.
2: Doncs sí, la veritat és que feia guai, suposo, tan alissat com el menja, l'agrada la nova tribuna del Camp del Fredo, plena de gent molt animada, siguin els partits de molta passió. La veritat és que feia goig veure el camp amb tantíssima gent vinguda d'arreu de pràcticament tota l'estat espanyol. Havia equips de moltes comunitats autònomes. La veritat és que feia goig, i a més, i moments allò que podies veure, inclús un bon futbol, allò, partits allò de qualitat. Vam veure un gran espectacle. La veritat és que tant de bo això tingui continuïtat, perquè va ser tot un èxit.
1: I a banda de l'equip femení, suposo que també hi ha altres resultats a destacar de la temporada dels diferents equips.
2: Sí, del futbol base també voldria destacar també l'equip cadet, que en la seva lliga va quedar sisè, després va jugar la Copa Terres de l'Ebre, i aquí doncs va fer una copa sensacional, va acabar la temporada molt bé, i que la va acabar guanyant en una final jugada contra l'Amposta C, una final que es va jugar a Vítem, i va guanyar per un gol a 0. Per tant, gran èxit també del cadet, que va acabar rodant aquesta temporada amb la victòria a la Copa. Per tant, sí, de fet, tots els equips també. Per exemple, l'equip també destacarem el Benjamí Groc, que va fer una Copa de Terres de l'Ebre de menys a més, en què va acabar a la segona volta, va guanyar tots els partits i va acabar segon, i se li va durar una jornada o dos més guanyant la seva lliga, perquè van acabar molt bé. Per tant, però bé, en general, ja diem que el futbol base, per damunt dels resultats, el més important és la formació, que els xiquets i xiquetes se formiguen, que aprenguin a jugar, a competir, i els resultats aquí no es mira. Bàsicament és la formació el que preval per damunt de tot.
1: I suposo que també des de la directiva motivar, no?, els xiquets i xiquetes per a que doncs juguen i que donin el màxim de si.
0: Clar, és el que diu Miquel. Nosaltres, sobretot la part esportiva, el que busca és el resultat esportiu quan són grans, quan arribem a juvenils i tal. Des de menuts se'ls ha d'anar formant, se'ls ha d'ensenyar, se'ls ha d'explicar i ensenyar a jugar a futbol. I alguna vegada que els xiquets, hi ha algun que des de menut, doncs, són més resultistes, els pares també influïs bastant, llavors és una mica difícil de gestionar-ho. Però bueno, creiem que la nostra política és bona, buscar el resultat a llarg termini, no immediat, ¿vale? I en els xiquets, bueno, la feina dels entrenadors, que fan molt bé, és el que tu dius, motivar-los, i la veritat és que jo mateix tinc un xiquet que té 9 anys, és Benjamí, i van als partits en tota la il·lusió del món. O sigui, tant ell com els seus companys van, juguen, guanyen, perden. El bo que tenen és que als 10 minuts el resultat ha passat i ja treballem per a la pròxima setmana, i és el bo que tenen els xiquets.
1: De tota manera, amb aquests bons resultats que acaba de comentar el Miquel, vol dir que el primer equip sembla que pot estar ben nodrit, no?
0: A priori jo crec que sí, tant a curt com a llarg plaç hi ha molta cantera, sobretot a la part més baixa, els més petits. Si tot això ho podem mantindre, podem aconseguir que es queden aquí, que facin la seva carrera esportiva aquí i arriben a juvenils aquí, és molt fàcil que d'aquí uns anys poguéssim tindre un primer equip del 50 o el 70% de gent de casa. Jo crec que sí.
1: Suposo que això té més mèrit, no, Miquel, que siguin jugadors de la cantera de casa?
2: I tant que sí, perquè a més, si fem una mica d'història del Roquetenc, els millors anys de la història del Roquetenc pel que fa al primer equip va ser una època en què la plantilla, el 80-90%, hi ha tot gent que havia sortit del futbol base. Una forma de jugadors que es va començar a gestar a finals dels 80 i a principis dels 90, i quan aquesta generació va arribar al primer equip van arribar els millors anys de la història del club, amb ascensos primer a primera regional i després el famós ascens a preferent, i està competia per la categoria de 6 amb la regional preferent durant 10 temporades amb pràcticament el 80% de jugadors formats a Roquetes. Això, si mirem, si mirem el passat, això diguéssim és el futur.
1: Tindre bona cantera és important, però també bones instal·lacions. De fet, com diem, aquesta temporada tenim aquest punt d'inflexió amb la inauguració del nou camp de l'Observatori. Un nom una mica especial, també, no?
2: Sí, la veritat és que sí, va ser una data molt esperada. Tothom esperàvem, ja teníem ganes d'estrenar aquest camp nou. Llàstima que, bueno, pràcticament l'hem pogut disfrutar poc perquè era el tram final de temporada, però, bueno, almenys ara ha valgut la pena i ja veus amb il·lusió que la temporada que ve, per fi, i ara sí que ja podem fer una temporada normal, amb entrenaments tot a casa, sense haver de canviar ordre de partit, sobretot del primer equip. La veritat és que molt, molt contents. I bé, jo crec que el nom que s'ha triat del camp és un nom molt encertat.
0: Jo crec que sí. El nom, jo crec que ficar a un camp així a nivell local, municipal, el nom d'algú, d'un particular, pues, no crec que sigui el més acertat. En això, quan van comentar que l'estadi de l'Observatori, pues vaig trobar que era una bona opció.
1: I avui aquí a Antena Caro estem conversant amb Miquel Àngel Campos, que és el cap de comunicació del Club Deportiu Roquetenc, del membre de la Junta Directiva i pròxim president del Club Deportiu Roquetenc, Enric Martí, i també ens havia d'acompanyar Ramon Gas, que és l'actual president, però com diem, malauradament per motius de salut no ha pogut estar aquí. De tota manera, ens podeu avançar o fer 5 cèntims de la decisió de Ramon Martí, de Ramon Gas, de voler deixar la presidència?
2: Bueno, bàsicament ell abandona el que és la presidència, però no es desvincula del club, ni molt menys. El que farà simplement és dedicar-se únicament i exclusivament a la part esportiva. Com fer una tasca de director esportiu del club, també entrenarà alguns equips de la base, i ell que buscava era, diguéssim, llevar-se una mica de tasques damunt, centrar-se més la part esportiva, però no és que es desvinculi del club ni molt menys. Ell seguirà a la part esportiva en tot i per tot, simplement era llevar-se una mica de responsabilitats, però bé, és un petit pas, però tampoc no es desvincula ni molt menys del club.
1: Com dèiem, Ramon Gas deixarà la presidència i Enric Martí serà l'encarregat de prendre la batuta. Enric, què t'ha impulsat a fer aquest pas endavant i quines seran les teves prioritats, podem dir, més immediates un cop assumeixis el càrrec?
0: Bé, el pas endavant ve donat que, bueno, jo vaig començar a tenir relacions amb el club ja que un fill va començar a jugar. Llavors jo vaig fer Ramon una de les crides que feia reiterades de que a la Junta feia falta gent i que tal. Un dia vaig parlar amb ell, vam estar parlant-ho. Ramon, la veritat, no em coneixia, no sabia com gestionar-ho. Van comentar que feia falta algú per aportar el tema dels patrocinis, la publicitat. Jo li vaig dir, pues, bueno, jo me'n puc encarregar, jo treballo una mica dins este món i tal, i vaig entrar a la Junta. La veritat és que quan vaig entrar a la Junta vaig veure una Junta amb gent que treballava molt, estimava molt el club i, hosti, i s'hi ficaven, de veritat. A mi em va agradar molt. Jo no havia estat mai en un lloc així i a partir d'aquí vaig anar veient, jo em vaig anar involucrant, em vaig oferint, vam anar gestionant coses i em va agradar molt l'ambient. Em va agradar molt el club, un club que venia d'una situació, diguem, delicada a nivell esportiu, a nivell econòmic, s'estava sanejant, el club anava creixent i això em va fer que en el moment que Ramon em va proposar i em va explicar que ell ja estava cansat i tal de gestió directiva, volia fer un pas al costat, llavors m'ho va comentar i jo, pues, no vaig dubtar, ja ho tenia pensat, de fet, i no vaig dubtar, li vaig ficar alguna condició, com que ell continués en la part esportiva, que els membres de la Junta, la majoria, intentéssim que continuessin, vale? Que no fos això un punt i a banda, que fos un punt i seguit, i així va ser. I en quant al futur, la idea és continuar treballant. Jo crec que les coses que fem les fem bé. Segurament hi ha coses que es poden millorar, segur, com a tot arreu. ¿Vale? Per això a mi el que m'agrada és que la gent parli amb mi, m'explica, me comente. Perquè hi ha coses que a vegades nosaltres fem coses ja de manera automàtica i arriba un punt que les coses, pues, se poden canviar. però en general jo crec que el que fem ho hem fet bé, els números ens respalden, la crescuda del club ens respalda i continuarem treballant des de l'Ego.
1: Ets ja oficialment el president o encara no?
0: No. Ara Ramon, ara a final de mes, deixarà de ser president. Jo faré les funcions, ja les vaig fent algo, però bueno, de cara a la pròxima temporada, en algun moment, haurem de fer eleccions, que és el pas que manen els estatuts. I bueno, es convocaran eleccions. Si hi ha alguna candidatura més a part de la nostra, pues serà benvinguda, i si es dona el cas, pues se convocarà un dia eleccions i verem com va.
1: I suposa que, Miquel, això, comunicar-ho a l'afició, als socis, com veuen aquest canvi?
2: Jo crec que la gent ho veu bé. Jo crec que la gent, per damunt de tot, el que vol és que el club que tingui continuïtat i estabilitat. Perquè la gent el que valora és això. Recordem que ha hagut èpoques passades en què havia hagut moments en la història del club en què ha hagut incertesa sobre la continuïtat de la Junta, que inclús avui hi ha moments que juntes havien que plegaven i no havia cap relleu i es podien generar algun dubte. Ara la gent veu que hi ha una continuïtat, que la cosa funciona, i jo crec que el soci aficionat de moment està en aquest aspecte, està tranquil.
1: I és que, tot i que la temporada ja ha acabat, podem dir que la pilota no s'atura. La temporada que ve ja està aquí, a la volta de la cantonada. Ens podeu avançar una mica alguna de la línia mestra sobre el futur de la plantilla, la continuïtat del cos tècnic o la nova estructura?
0: Bueno, ja hem estat parlant tant en el cos tècnic com en la plantilla. El cos tècnic continua pràcticament igual, i simplement hi ha una baixa, Didac, que era un dels segons entrenadors que ja feia temps que s'ho volia deixar i tal, i enguany ha decidit ja apartar-se del tot. Continua l'entrenador, Mario, el segon entrenador, Juanpe, el nostre delegat, Òscar, continua. Llavors, en quant al reste de cos tècnic, entrenador de porters, continuarà igual. I en quant als jugadors, el gran bloc ha renovat. Hem tingut d'una baixa un jugador que ha decidit marxar a un equip de categoria superior per provar-ho. I després hem fet tres incorporacions, si no recordo malament. Torna Morales, un jugador de casa, que fa dos o tres temporades va marxar a provar una categoria superior i tal, i ara tornarà. I després hem fitxat un noi, Ferran, que prové d'una categoria superior també, ve de jugar a l'Aldea, i l'últim reforç que buscàvem, que era la porteria. Hem fitxat un porter que esperem que ens doni una miqueta més. Allò, intentant donar la seguretat a la porteria, i ja et dic, després la resta de jugadors continuen els mateixos de l'any passat.
1: Podem dir que hi ha bastant de moviment de jugadors de trasbàs d'un equip a un altre per anar a provar o...
0: Bueno, a nivell nostre, els nostres jugadors sabem, perquè ells ens expliquen, que han tingut ofertes millors que les nostres, però el que et comentava abans, doncs gràcies a que hi ha un sentiment de club, ells continuen aquí, i pel que ens expliquen i estem veient, sí, hi ha moviments, hi ha equips que han baixat de segona a tercera en pressupostos importants, que el que fan és sacsejar el mercat. Llavors hi ha molts de jugadors que han canviat d'equip, tornen, marxen, van, però bueno, nosaltres de moment intentem afiançar el que tenim nosaltres, que ja és prou, i afrontar la pròxima temporada, jo crec que en garanties de fer una molt bona temporada.
1: Des de la portant de comunicació del Club Deportiu Roquetem, Miquel, esteu preparant noves campanyes o quines idees teniu al cap per aconseguir més teixit associatiu?
2: Bé, ho estem estudiant, alguna fórmula per sobretot captar nous socis, i sobretot que la gent jove, que en el futur s'enganxi i vingui al camp, si es poden fer socis, alguna modalitat de socis joves. Ara estem mirant alguna cosa, sobretot captar, clar, l'afició, doncs, també s'ha fet el canvi generacional, també molts aficionats, doncs, també per edat, doncs, ja van deixant de venir, o hi hem de recórrer a la joventut, que la gent jove que s'enganxi, que vingui al futbol, que es faci soci i que sobretot s'ho passarà bé. Aquest any un estadi nou, noves instal·lacions, ara n'hi ha l'excusa de avui amenaça puja, podem vindre 4-4 i vos bullarem, ara ja tenen la coberta, vol dir que això ja no és excusa. Per tant, i segurament que volen bon futbol i s'ho passaran bé. A més, la temporada que ve hi ha la intenció de fer macrojornades de dissabte tard, en què la intenció és que continuï en compte que hi haurà un equip filial a la quarta catalana. Doncs la intenció és que jugui el primer equip i si ja ben jugui el filial o viceversa, o sigui que podem veure en un pack dos partits de competició oficial. Per tant, també un motiu per a que la gent vingui i es passi tota la tarda ben futbol.
1: Pel que fa al nombre d'equips, continuaran els mateixos o hi haurà més equips?
2: Esperem que en pugui haver algun més. Jo crec que mantenir-se, i avui si en podem aconseguir, sobretot en futbol base, si en podem afegir algun més, doncs millor que millor. Però en principi, el més important és que els que hi ha ara, que són molts, en principi continuaran tots. I si en podem incrementar algun altre, millor que millor.
1: I, Enric, com comentaves, també doncs, incentivar els nois i noies per a que vinguin a jugar, sobretot en dies molta afició que vol veure també jugar les noies, no?
0: Sí, correcte. Nosaltres sempre intentem, sobretot com tu dius, en les noies, perquè les noies... Hi ha una tendència de que els nois des de molt petits ja comencen el futbol. Hi ha moltes noies que, no des de petites, però potser una miqueta més grans, 10, 11, 12, 13 anys, voldrien jugar, però a vegades veiem que elles pensen, no, jo potser ja m'ha passat una mica això, ja tinc una edat en la que ja, si ara he de començar a jugar, no, tot el contrari. Qualsevol edat és bona per començar a jugar. El futbol femení ha de créixer a base d'això. Hi ha noies que tenen aquesta edat, 10, 12, 13, que no, no és millor, els hi fa cosa, els hi fa temor fer el pas d'apuntar-se i vindre a jugar. Res, que ho proven, que ho intenten, que vinguin, veuran nosaltres el que fem, com ho fem. Els entrenadors estan ja del femení, estan molt predisposats a agarrar qualsevol nivell, o sigui, no han de patir per res. Que vinguin, proven i veuran com realment s'ho passen bé.
1: Mirant de cara al futur, quin desig voldríeu per al Club Deportiu Roquetenc?
0: Bueno, però com a mínim que les coses continuessin creixent com estem creixent, tant sobretot en el futbol base. Nosaltres donem molta, molta importància al futbol base. Nosaltres tenim una política que el futbol base, ja ho diu el nom, és la base del club, ¿vale? És important tindre un primer equip, evidentment, en quan tindrem un filial, però jo crec que lo important és al futbol al nostre nivell és que hi hagi una base forta i una base de qualitat. Llavors, i nosaltres tenim la política de cuidar els xiquets, ensenyar-los tot el que podem i tenim il·lusió de que algun dia pues, vagin complint temporades aquí i puguin arribar a jugar al primer equip. És el nostre objectiu. Si després a partir d'aquí hi ha algun que arriba més amunt o i tal, perfecte. Però nosaltres volem cuidar i treballem per al futbol base.
1: I Miquel, el teu desig quin seria?
2: Doncs bàsicament reitero el que diu Enric. Com a mínim no baixar, o sigui, mantenir-nos igual o millorar una miqueta més. I cada vegada hi ha més xiquets i xiquetes que vulguin jugar a futbol i vulguin formar part de la base del Roquetenc. I bé, doncs esportivament parlant, doncs, si es poden millorar una miqueta els resultats, doncs fantàstic. I si no, ja diem, per damunt de tot és la formació dels xiquets i xiquetes i sobretot que la gent vingui al camp i que s'ho passi bé i que ho sembli molts partits. I pel que fa al primer equip, aquella il·lusió d'intentar arribar al tram final de temporada i amb opcions de fer alguna cosa gran, que sempre és un al·licient afegit i té més repercussió a nivell de mitjans, d'afició, de tot. Doncs en aquella il·lusió d'intentar sempre estar allí, ja sabem que és molt difícil perquè la Lliga hi haurà molta competència, hi haurà equips amb pressupostos molt alts que segurament que estan en les primeres posicions, però intentar estar allí fent la sombra fins al tram final doncs seria bonic.
1: Doncs avui hem parlat del Club Deportiu Roquetenc, hem fet balanç de temporada i també avançament de com s'encara aquesta pròxima temporada amb els diferents canvis que ha anat sofrint o millorant el Club Deportiu Roquetenc durant aquesta temporada. I això ens ho ha explicat el camp de comunicació del club, Miquel Àngel Campos. Gràcies per seguir sent el fil conductor de tota aquesta informació. T'esperem la pròxima temporada cada setmana per fer el balanç del camp de setmana. I Enric Martí, que és el nou president, serà el nou president del Club Deportiu Roquetenc. Molts encerts en aquest gran repte que tens per endavant. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut i endavant amb el Club Deportiu Roquetenc. Bon dia.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
4: Bon dia, aquesta jornada de Sant Pere i aquest inici de setmana ha de venir amb un temps força tranquil. a les comarques de l'Ebre. Ahir teníem alguns ruixadets una mica més importants cap al Matarranya, tot això va de baixa i de fet el que ha entrat és una mica el vent de dalt, que al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia sobretot, bufarà amb una mica més de ganes, fent que la humitat sigui baixa. De fet, a hores d'ara han marxat els núvols baixos i aquesta mala visibilitat que hi havia els últims dies, alguns nuvolets alts, molt poc importants, i aquesta tarda novament apareixerà algun nuvolot una mica més potent al voltant dels ports o també del Matarranya, però serà difícil que hi hagi tempestes. I la temperatura elevada. De fet, aquesta tarda a prop de l'Ebre estarem al voltant dels 35 graus, també al Delta. Per tant, avui farà més calor a tocar del mar, bàsicament per aquest vent rescalfat de dalt que hi anirà bufant. Durant la tarda i vespre baixarà més la temperatura perquè el vent tornarà a girar cap a sud. Per tant, una mica de variabilitat, però en el sentit de la tranquil·litat en general. N'estem pendents a la xarxa.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.

0: L'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
1: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Soi Van López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
1: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
7: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
1: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol.

0: que 17 d'ells són espanyols.
1: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
1: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives y sobrepasadas en la gestión de la crisis. Son declaraciones a la xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
3: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
5: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
1: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
8: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
9: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
7: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
11: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
10: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de la Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
14: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
13: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
1: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
4: Notícies en xarxa.
0: unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
15: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
16: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
17: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
15: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
1: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
0: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
1: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
0: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
1: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
18: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
1: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
0: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. A mig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
20: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
19: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
2: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
1: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
21: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
22: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
23: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
21: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76 davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27 en el darrer quart, va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
24: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
21: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
25: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
21: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La fisioteràpia a l'odontologia.
8: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
6: Salut Activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: La xarxa de comunicació local.
28: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres, per cert, també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies, han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: Per cert, que a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble al terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivetix

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio.
3: Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavi Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.

Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bon dia!

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests, 17 són espanyols. En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut, almenys havia rebut fins aquest migdia, 635 trucades. El país afronta hores de determinants en les tasques de rescat, perquè ja han passat uns dies, ja més de 1.600 efectius especialitzats sobre el terreny de diferents nacionalitats treballant en aquesta emergència. El balanç de persones ferides és de 3.150. I les motos s'han vist implicades en un 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Segons han informat fonts Endesa, els companys de BTV, la incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Avui des d'Antena Caro girem la mirada al camp municipal de Roquetes per fer un balanç profund de la temporada futbolística que tot just ha acabat, però també per a parlar del futur, ja que el Club Deportiu Roquetenc obre una nova etapa institucional i avui tenim el luxe de tenir un estudi ple de veus autoritzades. Ens acompanya el cap de comunicació del Club Deportiu Roquetenc, que l'Àngel Campos. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: També ens acompanya Enric Martí, que forma part de la Junta Directiva del Club i futur president del Club Deportiu Roquetenc. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
4: I també ens havia d'acompanyar l'actual president del Club Deportiu Roquetenc, Ramon Gas, però per motius de salut avui, malauradament, no podrà estar amb nosaltres. De tota manera, com diem, és moment de fer un balanç de la temporada. I amb els nostres convidats, si li haguessin de posar un titular o definir amb una paraula aquest últim curs esportiu, quin seria? Miguel.
5: Doncs jo trobo que un notable alt, en general, tant pel que fa al primer equip com pel futbol base, temporada molt exitosa, és que un notable alt, pràcticament prop de l'excel·lent, jo crec que molt contents.
4: Enric també coincideix.
6: Coincideixo, Miquel, la temporada crec que ha sigut molt bona, sempre es pot millorar, però sí, a nivell tant del futbol amateur com del futbol base, crec que hem estat molt bé.
4: Miquel, des del Departament de Premsa heu viscut un any, podem dir, d'emocions fortes. Com es gestiona la comunicació del dia a dia d'un club on l'afició és tan passional?
5: Doncs bé, bàsicament l'afició el que prioritza per damunt de tot allò que vol saber són resultats, encara que nosaltres potser sobretot el futbol base donem més importància potser a la part formativa que no als resultats, que és una cosa secundària, però la gent el que interessa Com ha quedat aquest equip? Han guanyat, han perdut, és el que la gent, vulguis o no, li interessa més, allò vol saber números, però, i bé, clar, doncs nosaltres intentem doncs, que la gent sàpiga els doncs, números que demana, que sàpiga els resultats, classificacions, encara que a dir, nosaltres internament pot ser, sobretot el futbol base, de més importància a lo que és la part formativa i que els xiquets, xiquetes aprenguen, que en els resultats doncs, ja, això ja arribarà. Sí que quan parlem ja de futbol amateur, sí que aquí potser també s'hauria de mirar més resultats i classificacions i també una mica més de síntesi

0: Més o menys s'ha gestionat així.
1: Des de la directiva, com diem, teniu una afició que és molt passional. Suposo que als partits, al camp, això es viu, no? Se nota, no?, aquesta passió de l'afició.
2: Pues sí, la veritat és que, a veure, sempre als camps, per allà on anem, hi ha un grup d'aficionats que van seguint el primer equip, sobretot d'Ernestes Terres. Sols veure més o menys els mateixos, però és d'agrair que vagin venint. Hi ha hagut algun cap menut que l'afició del Roqueteng ha sigut més gran que la pròpia, que l'afició de local. Llavors, bueno, nosaltres treballem per a que aquesta afició vagi creixent, sobretot a casa, que poguéssim omplir el camp i tenir una forta presència de socis i simpatitzants del club.
1: Sens dubte, aquesta temporada ha estat emocionant per al Club Deportiu Roqueteng per diferents factors, però podem dir que han hagut moments claus o punts d'inflexió viscuts al camp o durant al llarg d'aquesta temporada?
0: A veure, pel que fa al primer equip, que potser és la part més visible del club, jo crec que sempre s'ha mantingut a la part alta de la Lliga. Inclús ha hagut un moment que compartia liderat en altres equips i fins i tot ha tingut opcions de, en algun moment puntual, de posar-se líder en solitari. Jo crec que un punt d'inflexió en què possiblement aquí l'equip li va faltar donar aquest pas de definitiu, coincidim amb el canvi de volta, al mes de gener, quan s'acaba la primera volta i comença la segona, que són dos partits seguits que es jugaven fora de casa, al camp del Pinell i al camp de l'Ampolla. Són dos partits que s'aplacen tots dos per circumstàncies meteorològiques, un per ser per la forta pluja, l'altre va ser pel vent, i aquests partits se recuperen al mes de febrer entre setmana, i en dos partits claus en què, en cas de guanyar-los, ens podíem ficar líders. Jo crec que aquests dos partits es van perdre per circumstàncies una mica complexes, perquè pel camp del Pinell és un partit que es juga entre setmana, un dijous la nit, amb fred, amb un terreny de joc en pèssimes condicions, l'equip tot i això s'avança el marcador, té el partit controlat, hi ha unes decisions arbitrals una mica polèmiques que marquen el partit i finalment aquell partit que semblava que era un partit guanyable s'acaba perdent el temps de descompte. I curiosament el partit que també s'aplaça al camp de l'Ampolla passa una cosa pareguda, també és un partit que ens avancem al marcador, està controlat, a la segona part amb un 1-1 sembla que estem més a prop de l'1-2 que del 2-1, perdonem i el temps descompte ens acaben guanyant. Jo crec que aquestes dues derrotes, inclús després parlar-ho amb entrenador i jugadors, tots reconeixien que allí possiblement va ser el punt d'inflexió de no poder arribar a una quota més alta, encara que tot el que va estar magnífica, però pot ser aquell punt d'inflexió allí, dos partits puntuals marquen una mica el tram final de temporada. Sí que és cert que després l'equip es torna a reenganxar a la part alta. Hi ha un altre partit també clau, a finals de març, contra el Flix a casa, que es va jugar encara a Cambredó. Un partit molt estrany en què l'equip, tot i dominar el joc, veu com el Flix xuta quatre vegades i fa quatre gols, acaba amb un 0-4 tan contundent com enganyós, i allí possiblement mos acabem de despenjar ja això sempre va estar a la part alta, fent bon futbol, sota la gent aprecia que s'ha fet molt bon futbol, possiblement els diuen, fer el millor futbol de la categoria, allò que és un orgull que te ho diguen, i bé, la temporada en general molt bona. Aquests moments puntuals possiblement ha faltat aquest punt per a intentar lluitar. Ha sigut bonic arribar a l'última jornada que han opcions reals de fer algo gran, però bueno, això no empanya una temporada magnífica. Això sí, amb el hàndicap afegit que s'han jugat 13 partits com a local, s'han jugat a Cambredó. Això feia que l'afició, tot i que no ens fem queixar de la gent que venia a Cambredó a veure els partits, però claro, sempre no és el mateix que jugar a Roquetes, però prou bé, prou bé.
1: A banda del primer equip, Enric, que suposo coincidixes amb aquest punt d'inflexió, hi ha hagut algun altre moment destacat al llarg de la temporada?
2: Bueno, al llarg de la temporada han anat passant, bueno, quan estàs en la junta sempre vas veient el que passa el dia a dia, hi ha coses que van sortint, problemes que has de solucionar, però bueno, de fet, la temporada dins del futbol base ha estat una mica plana. Aquesta temporada hem aconseguit que tot anés rodadet, les decisions que ha tingut que fer la Junta han sigut, no hi ha hagut res molt extraordinari, no hi ha hagut cap problema remarcable, i bueno, hem disfrutat sobretot del el que deia Miquel, del primer equip, tant en joc com en resultats. Al final ens vam despenjar una miqueta de dalt, però bueno, continuarem treballant.
1: El Municipal de Roquetes ha viscut grans tardes de futbol.

0: vol aquesta temporada. Quins jugadors o quines dinàmiques creieu que han aconseguit connectar més amb la grada?
1: Bueno, tenim jugadors, el bo és que quan al primer equip la majoria de jugadors són de casa. Llavors això ja fa que hi hagi una passió pel club per part d'ells i per part de l'afició important. Molta gent que ve i veu jugar nois, ara hi ha granets, però que els ha vist jugar des de xocotets, i llavors els jugadors de cara al club el mateix. Nosaltres sempre agraïm molt l'esforç que fan a l'hora de jugar, evidentment, però l'esforç que fan per continuar el club. Avui en dia el futbol amateur els diners se manegen d'una manera que nosaltres preferia que no fos així, ¿vale? S'estan en uns nivells econòmics que a nosaltres se mos escapen, i els jugadors nostres fan esforç per continuar aquí, des de l'ego.
0: Miquel, què és el que creus que ha connectat més amb l'afició?
2: Jo crec que la gent el que disfruta és que quan veu un partit del Roquetenc veu bon futbol, veu partits oberts. No, és un Roquetenc, també la filosofia de joc històricament i també l'entrenador actual no s'especula amb el marcador, sempre es va buscar la porteria rival. Això també, per exemple, un exemple que tenim, un dels partits més espectaculars de la temporada va ser aquell partit contra el Móra la Nova, que va acabar amb empat a 6, en què tots dos equips anaven obertament a l'atac. La veritat és que no, així com veus equips que sí, aconsegueixen resultats, però a base d'un futbol més raca, no, de dir-ho d'alguna manera, més a defensar, intentar, prioritzen que no els marquin gol per damunt de marcar-lo, el que tenen, en canvi, no. Un futbol defensiu, sempre busca la porteria rival, no li importa millor encaixar un o dos gols si sé el que li pot aconseguir un més que el rival. La veritat és que això també és agraït de bo, i la gent quan va voler partir al Roquetenc s'ho passa bé.
0: El Roquetenc sempre s'ha caracteritzat per cuidar la base. Quin balanç en feu del futbol base aquest any? Com es planteja? Hi ha relleu generacional de cara al primer equip?
1: Bueno, el futbol base va creixent des de les últims. Jo des que estic a la Junta he anat veient com el futbol base anà creixent. Tenim equips a totes les línies, dos equips. Ja per l'any que ve hi ha previsió de que les categories dels més petits tinguin inclús tres equips. I el relleu generacional va, de moment enguany ja tenim un jugador, Romeu, que ha acabat de juvenil i passarà directament al primer equip. L'any passat ja va anar algun partit en ells, tot i lesionar-se i no poder tenir una seguida més llarga. I el relleu generacional, en quant als juvenils, funciona, va bé, tenim dos juvenils. I l'any que ve, per exemple, si no recordo malament, acaben 10 o 12, que d'estos hem de mirar quins podran continuar el primer equip, i si no el filial, ja que enguany hem decidit fer un filial, doncs si no poden arribar al primer equip, doncs, però poder donar-los una sortida al filial, que és per a aquests xiquets puguin continuar al club, no hagin de marxar, i donar-los una seguida deportiva.
0: Podem dir que el Roquetenc desperta afició, no, Miquel?
2: I tant que sí, tant que sí, desperta afició i admiració. També un club també admirat per la resta dels Terres de l'Ebre, també un respectat, un club històric, i de des que sí, molta admiració. I ara tant de bo, amb temporada que ve, instal·lacions noves, estadi nou, doncs la gent respongui encara més i vingui a veure els partits.
0: I ja sabeu que des d'Antena Caro, totes les setmanes, Miquel Àngel doncs ve aquí a fer-nos la crònica del camp de setmana, i sempre amb dades, com per exemple, veig que portes aquí també moltes dades, no?
2: Sí, aquí tenim aquí doncs tots els equips que han competit aquesta temporada, com han quedat classificats en quant a puntuació, gols a favor, gols en contra, màxims golejadors, sempre intentant seguir el dia a dia des dels més petits, des dels prebenjamins fins a l'amateur masculí. Tots tenen el seu protagonisme.
0: I aquestes dades quines serien, Miquel?
2: Pues bueno, bàsicament, si mirem el futbol base, possiblement el millor resultat d'aquesta temporada lo trobaríem a l'infantil masculí, en què va jugar la seva lliga de segona divisió, i bé, ha sigut l'equip que destacaria més perquè ha quedat campió del seu grup, de la seva lliga, de manera brillant. Ha aconseguit, dels 30 partits que es juguen en la lliga, va guanyar 28, uns números espectaculars, 160 gols a favor, déu-n'hi-do, 34 en contra, o sigui, un promig molt alt. I no podem oblidar també, quan parlem de resultats de l'equip femení, que no n'hem parlat, però el de femení amateur que ho ha guanyat tot. Totes les competicions que han jugat tres competicions, es ha guanyat les tres amb solvència: la Lliga de Terres de l'Ebre, la Copa Terres de l'Ebre i la Copa Tarragona. Una Copa Tarragona en què se me va quedar la llàstima de que al final dos equips van retirar-se, però jo crec, tal com va anar la competició, que s'han guanyat igualment, es va guanyar molta solvència, per tant aquí destacaríem que l'equip femení, doncs, ho ha guanyat tot.
0: Suposo que des de la directiva contents, no?, de que el futbol femení estigui en aquest nivell al Club Deportiu Roquetenc.
1: I tant, nosaltres des de la directiva, des de la Junta, apostem molt pel futbol femení. Som uns defensors i invertim tot el que se pot des de la humilitat. De fet, enguany hem sigut la seu de la UOMA Champions Cup, ha sigut un èxit total en quant a participació, en quant a als equips que han vingut, gràcies a l'organització també, i quan ens ho van plantejar no ens ho van pensar, o sigui, directament sí, perquè ja et dic, el futbol femení per a nosaltres és molt important. La llàstima és que no hi han jugat tantes jugadores com jugadors avui en dia al futbol per a tindre tants equips de masculí com de femení, però treballem per a que algun dia això pugui ser possible.
0: Suposo, Miquel, que en aquesta competició que acaba de comentar Enric, la Women's Champion Cup, l'afició també ha disfrutat, no?, de poder veure aquests partits aquí a Roquetes.
2: Doncs sí, la veritat és que feia guai, suposo, tant l'Isat com la Menja, l'agrada la nova tribuna del Camp del Flor, plena de gent molt animada, siguin els partits de molta passió. La veritat és que feia guai veure el camp amb tantíssima gent vinguda d'arreu de pràcticament tota l'estat espanyol. Havia equips de moltes comunitats autònomes. La veritat és que feia goig, i a més, i moments allò que podies veure, inclús un bon futbol, allò, partits allò de qualitat. Vam veure un gran espectacle. La veritat és que tant de bo això tingui continuïtat, perquè va ser tot un èxit.
0: I a banda de l'equip femení, suposo que també hi ha altres resultats a destacar de la temporada dels diferents equips.
2: Sí, del futbol base també voldria destacar també l'equip cadet, que en la seva lliga va quedar sisè, després va jugar la Copa Terres de l'Ebre, i aquí doncs va fer una copa sensacional, va acabar la temporada molt bé, que la va acabar guanyant en una final jugada contra l'Amposta C, una final que es va jugar a Vítem, i va guanyar per un gol a 0. Per tant, gran èxit també del cadet, que va acabar rodant aquesta temporada amb la victòria a la Copa. Per tant, sí, de fet, tots els equips també. Per exemple, l'equip també destacarem el Benjamí Groc, que va fer una Copa de Terres de l'Ebre de menys a més, en què va acabar a la segona volta, va guanyar tots els partits i va acabar segon, i se li va durar una jornada o dos més guanyant la seva lliga, perquè van acabar molt bé. Per tant, però bé, en general, ja diem que el futbol base, per damunt dels resultats, el més important és la formació, que els xiquets i xiquetes se formiguen, que aprenguin a jugar, a competir, i els resultats aquí no es mira. Bàsicament és la formació el que preval per damunt de tot.
0: I suposo que també des de la directiva motivar, no?, els xiquets i xiquetes per a que, doncs, juguen i que donin el màxim de si.
1: Clar, és el que diu Miquel. Nosaltres, sobretot la part esportiva, el que busca és el resultat esportiu quan són grans, quan arriben els juvenils i tal, des de menuts se'ls ha d'anar formant, se'ls ha d'ensenyar, se'ls ha d'explicar i ensenyar a jugar a futbol. I alguna vegada que els xiquets, hi ha algun que des de menut, doncs, són més resultistes, els pares també influïs bastant, llavors és una mica difícil de gestionar-ho. Però bueno, creiem que la nostra política és bona, buscar el resultat a llarg termini, no immediat, ¿vale? I en els xiquets, bueno, la feina dels entrenadors, que fan molt bé, és el que tu dius, motivar-los, i la veritat és que jo mateix tinc un xiquet que té 9 anys, és Benjamí, i van als partits en tota la il·lusió del món. O sigui, tant ell com els seus companys van, juguen, guanyen, perden. El bo que tenen és que als 10 minuts el resultat ha passat i ja treballem per a la pròxima setmana, i és el bo que tenen els xiquets.
0: De tota manera, amb aquests bons resultats que acaba de comentar el Miquel, vol dir que el primer equip sembla que pot estar ben nodrit, no?
1: A priori jo crec que sí, tant a curt com a llarg plaç hi ha molta cantera, sobretot a la part més baixa, els més petits. Si tot això ho podem mantindre, podem aconseguir que es queden aquí, que facin la seva carrera esportiva aquí i arriben a juvenils aquí, és molt fàcil que d'aquí uns anys poguéssim tindre un primer equip del 50 o el 70% de gent de casa. Jo crec que sí.
0: Suposo que això té més mèrit, no, Miquel, que siguin jugadors de la cantera de casa?
2: I tant que sí, perquè a més, si fem una mica d'història del Roquetenc, els millors anys de la història del Roquetenc pel que fa al primer equip va ser una època en què la plantilla, el 80-90%, hi ha tot gent que havia sortit del futbol base. una forma de jugadors de que es va començar a gestar a finals dels 80 i a principis dels 90, i quan aquella generació va arribar al primer equip van arribar els millors anys de la història del club, amb ascensos primer a primera regional i després el famós ascens a preferent, i està competia per la categoria, una categoria de 36 amb la regional preferent durant 10 temporades amb pràcticament el 80% de jugadors formats a Roquetes. Això, si mirem, si mirem el passat, això diguéssim és el futur.
0: Tindre bona cantera és important, però també bones instal·lacions. De fet, com diem, aquesta temporada tenim aquest punt d'inflexió amb la inauguració del nou camp de l'Observatori. Un nom una mica especial, també, no?
2: Sí, la veritat és que sí, va ser una data molt esperada. Tothom esperàvem, ja teníem ganes d'estrenar aquest camp nou. Llàstima que, bueno, pràcticament l'hem pogut disfrutar poc perquè era el tram final de temporada, però, bueno, almenys ara ha valgut la pena i ja veus amb il·lusió que la temporada que ve, per fi, i ara sí que ja podem fer una temporada normal, amb entrenaments tot a casa, sense haver de canviar ordre de partit, sobretot del primer equip. La veritat és que molt, molt contents. I bé, jo crec que el nom que s'ha triat del camp, un nom molt encertat.
1: Jo crec que sí. El nom, jo crec que ficar a un camp així a nivell local, municipal, el nom d'algú, d'un particular, pues, no crec que sigui el més acertat. En això, quan van comentar que l'estadi de l'Observatori, pues vaig trobar que era una bona opció.
0: I avui aquí a Antena Caro estem conversant amb Miquel Àngel Campos, que és el cap de comunicació del Club Deportiu Roquetenc, del membre de la Junta Directiva i pròxim president del Club Deportiu Roquetenc, Enric Martí, i també ens havia d'acompanyar Ramon Gas, que és l'actual president, però com diem, malauradament per motius de salut no ha pogut estar aquí. De tota manera, ens podeu avançar o fer 5 cèntims de la decisió de Ramon Martí, de Ramon Gas, de voler deixar la presidència?
2: Bueno, bàsicament ell abandona el que és la presidència, però no es desvincula del club, ni molt menys. El que farà simplement és dedicar-se única i exclusivament a la part esportiva. Com fer una tasca de director esportiu del club, també entrenarà alguns equips de la base, i ell que buscava era, diguéssim, llevar-se una mica de tasques damunt, centrar-se més la part esportiva, però no és que es desvinculi del club, ni molt menys. Ell seguirà a la part esportiva en tot i per tot, simplement era llevar-se una mica de responsabilitats, però bé, és un petit pas, però tampoc no es desvincula ni molt menys del club.
0: Com dèiem, Ramon Gas deixarà la presidència i Enric Martí serà l'encarregat de prendre la batuta. Enric, què t'ha impulsat a fer aquest pas endavant i quines seran les teves prioritats, podem dir, més immediates un cop assumeixis el càrrec?
1: Bé, el pas endavant ve donat a que, bueno, jo vaig començar a tenir relacions amb el club ja que un fill va començar a jugar. Llavors jo vaig fer Ramon una de les crides que feia reiterades de que a la Junta feia falta gent i que tal. Un dia vaig parlar amb ell, vam estar parlant-ho. Ramon, la veritat, no em coneixia, no sabia com gestionar-ho. Van comentar que feia falta algú per aportar el tema dels patrocinis, la publicitat. Jo li vaig dir, pues, bueno, jo me'n puc encarregar, jo treballo una mica dins este món i tal, i vaig entrar a la Junta. La veritat és que quan vaig entrar a la Junta vaig veure una Junta amb gent que treballava molt, estimava molt el club i, hosti, i s'hi ficaven, de veritat. A mi em va agradar molt. Jo no havia estat mai en un lloc així i a partir d'aquí vaig anar veient, jo em vaig anar involucrant, em vaig oferint, vam anar gestionant coses i em va agradar molt l'ambient. Em va agradar molt el club, un club que venia d'una situació, diguem, delicada a nivell esportiu, a nivell econòmic, s'estava sanejant, el club anava creixent i això em va fer que en el moment que Ramon em va proposar i em va explicar que ell ja estava cansat i tal de la gestió directiva, volia fer un pas al costat, llavors m'ho va comentar i jo, pues, no vaig dubtar, ja ho tenia pensat, de fet, i no vaig dubtar, li vaig ficar alguna condició, com que ell continués en la part esportiva, que els membres de la Junta, la majoria, intentessin que continuessin, vale? Que no fos això un punt i a banda, que fos un punt i seguit, i així va ser. I en quant al futur, la idea és continuar treballant. Jo crec que les coses que fem les fem bé. Segurament hi ha coses que es poden millorar, segur, com a tot arreu. ¿Vale? Per això a mi el que m'agrada és que la gent parli amb mi, m'expliqui, me comente. perquè hi ha coses que a vegades nosaltres fem una cosa, fem coses ja de manera automàtica i arriba un punt que les coses pues, se poden canviar. Però en general jo crec que el que fem ho hem fet bé, els números ens respalden, la crescuda del club ens respalda i continuarem treballant des de l'ego.
0: Ets ja oficialment el president o encara no?
1: No. Ara Ramon, el dia ara a final de mes, deixarà ser president, jo faré les funcions, ja les vaig fent algo, però bueno, de cara a la pròxima temporada en algun moment haurem de fer eleccions, que és el pas que manen els estatuts, i bueno, es convocaran eleccions, si hi ha alguna candidatura més a part de la nostra, pues serà benvinguda, i farem, si es dona el cas, pues se convocarà un dia eleccions i verem com va.
0: I suposa que, Miquel, això comunicar-ho a l'afició, als socis, com veuen aquest canvi?
2: Jo crec que la gent ho veu bé. Jo crec que la gent, per damunt de tot, el que vol és que el club que tingui continuïtat i estabilitat. Perquè la gent el que valora és això. Recordem que ha hagut èpoques passades en què havia hagut moments en la història del club en què ha hagut incertesa sobre la continuïtat de la Junta, que inclús havia moments que juntes havien que plegaven i no havia cap relleu i es podien generar algun dubte. Ara la gent veu que no hi ha continuïtat, que la cosa funciona, i jo crec que el soci aficionat de moment està en aquest aspecte, està tranquil.
0: I és que, tot i que la temporada ja ha acabat, podem dir que la pilota no s'atura. La temporada que ve ja està aquí a la volta de la cantonada. Ens podeu avançar una mica alguna la línia mestra sobre el futur de la plantilla, la continuïtat del cos tècnic o la nova estructura?
1: Bueno, ja hem estat parlant tant en el cos tècnic com en la plantilla. El cos tècnic continua pràcticament igual, i simplement hi ha una baixa, Didac, que era un dels segons entrenadors que ja feia temps que s'ho volia deixar i tal, i enguany ha decidit ja apartar-se del tot. Continua l'entrenador, Mario, el segon entrenador, Juanpe, el nostre delegat, Òscar, continua. Llavors, en quant al reste de cos tècnic, entrenador de portes, continuarà igual. I en quant als jugadors, el gran bloc ha renovat. Hem tingut una baixa, un jugador que ha decidit marxar a un equip de categoria superior per provar-ho. I després hem fet tres incorporacions, si no recordo malament. Torna Morales, un jugador de casa, que fa dos o tres temporades va marxar a provar una categoria superior i tal, i ara tornarà. I després hem fitxat un noi, Ferran, que prové d'una categoria superior també, ve de jugar a l'Aldea, i l'últim reforç que buscàvem, que era la porteria. Hem fitxat un porter, que esperem que ens doni una miqueta més, allò, intentant donar la seguretat a la porteria, i ja et dic, després la resta de jugadors continuen els mateixos de l'any passat.
0: Podem dir que hi ha bastant de moviment de jugadors de trasbàs d'un equip a un altre per anar a provar o...
1: Bueno, a nivell nostre, nosaltres, els nostres jugadors, sabem, perquè ells ens expliquen, que han tingut ofertes millors que les nostres, però el que et comentava abans, pues gràcies a que hi ha un sentiment de club, ells continuen aquí, i pel que ens expliquen, i estem veient, sí, hi ha moviments, hi ha equips que han baixat de segona a tercera en pressupostos importants, que el que fan és sacsejar el mercat. Llavors, hi ha molts de jugadors que han canviat d'equip, tornen, marxen, van... Però, bueno, nosaltres, de moment, intentem afiançar el que tenim nosaltres, que ja és prou, i afrontar la pròxima temporada, jo crec que en garanties de fer una molt bona temporada.
0: Des de la portant de comunicació del Club Deportiu Roquetem, Miquel, esteu preparant noves campanyes o quines idees teniu al cap per aconseguir més teixit associatiu?
2: Bé, ho estem estudiant, alguna fórmula per sobretot captar nous socis, i sobretot que la gent jove, que el futur s'enganxi i vingui al camp, si es poden fer socis, alguna modalitat de soci jove, estem mirant alguna cosa, sobretot captar, clar, l'afició, doncs, també s'ha fet el canvi generacional, també molts aficionats, doncs, també per edat, doncs, ja van deixant de venir, o hi hem de recórrer a la joventut, que la gent jove que s'enganxi, que vingui al futbol, que es faci soci i que sobretot s'ho passarà bé. Aquest any un estadi nou, noves instal·lacions, ara n'hi ha l'excusa de avui amenaça puja, podem vindre 4 quotes, vos bullarem, ara ja tenen la coberta, vol dir que això ja no és excusa. Per tant, i segurament que volen bon futbol i s'ho passaran bé. A més, la temporada que ve hi ha la intenció de fer macrojornades de dissabte tarda, en què la intenció és que, continuï en compte que hi haurà un equip filial a la quarta catalana, doncs la intenció és que jugui el primer equip i si ja ben jugui el filial, o viceversa, o sigui que podem veure en un pack dos partits de competició oficial. Per tant, també un motiu per a que la gent vingui i es passi tota la tarda bé en futbol.
0: Pel que fa al nombre d'equips, continuaran els mateixos o hi haurà més equips?
2: Esperem que en pugui haver algun més. Jo crec que mantenir-se i avui si en podem aconseguir, sobretot en futbol base, si en podem afegir algun més, doncs millor que millor. Però en principi, el més important és que els que hi ha ara, que són molts, en principi continuen tots. I si en podem incrementar algun altre, millor que millor.
0: I, Enric, com comentaves, també doncs, incentivar els nois i noies per a que vinguin a jugar, sobretot en dies molta afició que vol veure també jugar les noies, no?
1: Sí, correcte. Nosaltres sempre intentem, sobretot, com tu dius, en les noies, perquè les noies... Hi ha una tendència de que els nois des de molt petits ja comencen el futbol. Hi ha moltes noies que, no des de petites, però potser una miqueta més grans, 10, 11, 12, 13 anys, voldrien jugar, però a vegades veiem que elles pensen, no, jo potser ja m'ha passat una mica això, ja tinc una edat en la que ja, si ara he de començar a jugar, no, tot el contrari. Qualsevol edat és bona per començar a jugar. El futbol femení ha de créixer a base d'això. Hi ha noies que tenen aquesta edat, 10, 12, 13, que no, no és el millor, els hi fa cosa, els hi fa temor fer el pas d'apuntar-se i vins a jugar. Res, que ho proven, que ho intenten, que vinguin, veuran nosaltres el que fem, com ho fem. Els entrenadors estan ja del femení, estan molt predisposats a agarrar qualsevol nivell, o sigui, no han de patir per res, que vinguin, proven i veuran com realment s'ho passen bé.
0: Mirant de cara al futur, quin desig voldríeu per al Club Deportiu Roquetenc?
1: Bueno, però com a mínim que les coses continuessin creixent com estem creixent, tant sobretot en el futbol base. Nosaltres donem molta, molta importància al futbol base. Nosaltres tenim una política que el futbol base, ja ho diu el nom, és la base del club, ¿vale? És important tenir un primer equip, evidentment, en quan tindrem un filial, però jo crec que lo important és el futbol al nostre nivell és que hi hagi una base forta i una base de qualitat. Llavors, i nosaltres tenim la política de cuidar els xiquets, ensenyar-los tot el que podem i tenim la il·lusió de que algun dia pues, vagin complint temporades aquí i puguin arribar a jugar al primer equip. És el nostre objectiu. Si després a partir d'aquí n'hi ha un que arriba, hi ha algun que arriba més amunt o i tal, perfecte. Però nosaltres volem cuidar i treballem per al futbol base.
0: I Miquel, el teu desig quin seria?
2: Doncs bàsicament no reitero el que diu Enric. Com a mínim no baixar, o sigui, mantenir-nos igual o millorar una miqueta més. I cada vegada haguem més xiquets i xiquetes que vulguem jugar a futbol i vulguem formar part de la base del Roquetenc. I bé, doncs esportivament parlant, doncs, si es poden millorar una miqueta els resultats, doncs fantàstic. I si no, ja diem, per damunt de tot és la formació dels xiquets i xiquetes i sobretot que la gent vingui al camp i que s'ho passi bé i que vulguem veure molts partits. I pel que fa al primer equip, doncs, aquella il·lusió d'intentar arribar al tram final de temporada i amb opcions de fer alguna cosa gran, que sempre és un al·licient afegit i té més repercussió a nivell de mitjans, d'afició, de tot. Doncs, aquella il·lusió d'intentar sempre estar allí. Ja sé que és molt difícil perquè la Lliga hi haurà molta competència, hi haurà equips amb pressupostos molt alts que segurament que estan en les primeres posicions, però intentar estar allí fent la sombra fins al tram final doncs seria bonic.
0: Doncs avui hem parlat del Club Deportiu Roquetenc, hem fet balanç de temporada i també avançament de com s'encara aquesta pròxima temporada amb els diferents canvis que ha anat sofrint o millorant el Club Deportiu Roquetenc durant aquesta temporada. I això ens ho ha explicat el cap de comunicació del club, Miquel Àngel Campos. Gràcies per seguir sent el fil conductor de tota aquesta informació. T'esperem la pròxima temporada cada setmana per fer el balanç del cap de setmana. I Enric Martí, que és el nou president, serà el nou president del Club Deportiu Roquetenc. Molts encerts en aquest gran repte que tens per endavant. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut i endavant amb el Club Deportiu Roquetenc. Bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
4: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere i aquest inici de setmana devenia amb un temps força tranquil a les comarques de l'Ebre. Ahir teníem alguns ruixadets una mica més importants cap al Matarranya, tot això va de baixa i, de fet, el que ha entrat és una mica el vent de dalt, que al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, sobretot, bufarà amb una mica més de ganes, fent que la humitat sigui baixa. De fet, a hores d'ara han marxat els núvols baixos i aquesta mala visibilitat que hi havia els últims dies, alguns nuvolets alts, molt poc importants, i aquesta tarda, novament, apareixerà algun nuvolot una mica més potent al voltant dels ports o també del Matarranya, però serà difícil que hi hagi tempestes. I la temperatura elevada. De fet, aquesta tarda a prop de l'Ebre estarem al voltant dels 35 graus, també al Delta. Per tant, avui farà més calor a tocar del mar, bàsicament per aquest vent rescalfat de dalt que hi anirà bufant. Durant la tarda i vespre baixarà més la temperatura perquè el vent tornarà a girar cap a sud. Per tant, una mica de variabilitat, però en el sentit de la tranquil·litat en general. N'estem pendents a la xarxa.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.